light is on.

0: Ràdio Pego, som la teua veu. It's got to be.
1: Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

mirades innocents. Caus, caus, caus, van de mi. Caus, caus, caus, amb mi. Caus, caus, caus, van de mi. Caus, caus, caus.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.

0: Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9:30 a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.

0: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: A aquestes altures, si ja ho sabia, no seria fàcil.

0: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana, per a combatre la calor, evitar fer esforços físics innecessaris,
3: procurar estar en un ambient fresc,
2: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
3: beure abundant líquids frescs,
2: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
3: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
2: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
3: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
2: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
3: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
2: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653 867 383.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores. I els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9:30 a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.
5: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
6: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
7: No estoy sola.
6: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
8: Per inundar-nos de la calma és el sol, paisatges que ens inundin els dies de sol.
9: A l'estiu, a Pego es viu. Tens curiositat? T'agrada conèixer coses noves? Si la resposta és sí, descobrint els tresors de la Penya del Gat és per a tu. Divendres 17 de juliol, a partir de les 8:30 de la vesprada, viu una experiència única, una aventura pensada per descobrir l'entorn natural i cultural de Pego d'una manera divertida, educativa i emocionant. Durant unes dues hores, les persones participants equipades amb mapa hauran de superar proves, resoldre endevinalles relacionades amb elements de context històric, de fauna i de flora locals, així com curiositats del municipi, al llarg del recorregut que passa per alguns dels espais més emblemàtics de Pego. Encertar els enigmes et conduirà fins a un tresor amagat. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal. On és d'estiu? Ens trobem a dilluns 13 de juliol del 2026, són exactament les 8 i 8 minuts i per supost una jornada més, una setmana més. Rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Mapi Domènech. Com cada dia, com cada jornada, moltíssimes gràcies per estar ahí al nostre costat, esperant a disfrutar d'aquests grans èxits que nosaltres tenim preparats per a la jornada d'avui. Ja sabeu, estem en ones d'estiu i el que fem és una gran barreja. Els grans èxits sonats fins al moment. Per començar avui la nostra selecció musical, arranca en aquesta nova setmana, aquest dilluns, ho fem recordant i escoltant tot un clàssic dels anys 50. Exactament, va ser un tema popularitzat en l'any 54, interpretat per un quartet femení com van ser The Chordiets. I una cançó que portava, doncs, un misteri, una història tal vegada verdadera, que s'amagava darrere, doncs, d'una popular melodia. Nosaltres avui comencem i arrenquem la nostra selecció musical recordant aquest clàssic de Chordiets, Mr. Sandman. Comencem. Bon dia.

Ahí estàvem recordant aquest gran clàssic com havíem presentat amb aquest quartet femení de Chordetza i aquest exitós tema de l'any 54. Seguim viatjant a través de la música, recuperant tot un clàssic dels anys 90. En aquesta ocasió, un tema històric del grup Scorpions, We Don't Change.

0: El número premiat del sorteig de l'11 és...
1: Moment per a conèixer el número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada del divendres 10 de juliol. Va ser el 71.750 de la sèrie el 64. Repetim. Número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada del divendres va ser el 71750 de la sèrie 064.
2: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres a Ràdio Pego en el 107.8 de l'FM.
1: Moment ara per gaudir d'un dels personatges, un dels cantants més coneguts del panorama musical espanyol. Just el dissabte doncs vaig a far a Terres Valencianes el grandíssim Alejandro Sanz. Nosaltres avui el recordem amb una cançó del 2003. No és lo mismo.

No és lo mismo. Así estàvem disfrutant del grandíssim cantautor espanyol com havíem presentat Alejandro Sanz, recordant-nos en aquesta cançó que la nostra essència no està en venta. Seguim amb més bona música. Seguim amb veus espanyoles. Rafa Sánchez, veu inconfundible, veu líder del grup La Unión. El recordem i rescatem avui amb un tema del 88, el famós Maracaibo.

0: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
1: I ahí estàvem escoltant tot un clàssic de la dècada dels anys 50, exactament amb la veu de Nile Sedaka, recuperàvem ese famós Carol. En aquesta ocasió ens quedem amb el grup Agraviats i el seu èxit, Alçar-se de nou.

Moment ara per situar-nos a l'any 2008. Una cançó que ens descriu doncs una sensació d'angoixa, de buit, de desconsol. Aquesta experiència que molts sentim després d'una ruptura. Exactament, ens quedem avui escoltant el Nowhere amb Jordi Sparks i amb la col·laboració de Chris Brown.

Un altre gran clàssic recuperat en aquesta ocasió amb la veu de Bobby Darin, tot un clàssic de la dècada dels anys 50, un gran tema del jazz, com era el Máquina Baja, más que el Cuchillero, com havien presentat una cançó històrica de la dècada dels anys 50. Moment ara per recordar una altra cançó que ens ha fet ballar, una peça icònica musical que ens arriba de la mà de Los Delincuentes. Exactament un tema que ens va presentar en el 2015 i que porta per títol La Primavera Trompetera.

0: del temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. Després d'uns dies, doncs, amb temperatures més agradables, però amb molta humitat, sensació de basca, arriba una nova setmana on se'ls podrem parlar de calor. Una dona localitzada a l'oest de la península Ibèrica refrescarà la part més occidental del territori. En canvi, a l'extrem oriental, impulsada una massa d'aire molt càlida africana procedent del nord d'Àfrica, fent que generarà doncs, una nova onada de calor amb pics que poden superar els 40 graus. Igual que l'episodi anterior, la setmana serà cap i cua. Començarem amb un ascens progressiu de les temperatures, assolint el pic a mitjans de setmana, i de cara al cap de setmana doncs, arribarà un lleuger descens. Això sí, les màximes sempre per damunt dels 32 graus i les mínimes per damunt dels 20 graus. A més, tot apunta que la setmana vinent doncs, podríem tornar a parlar d'una nova onada de calor. I any seria una per setmana, podríem dir, amb una massa d'aire nord-àfrica que aquesta vegada sí afectaria de ple a tota la península Ibèrica. Doncs com estàvem dient, entrem de ple en eixa canícula del 15 de juliol al 15 d'agost, un període en el que estadísticament concentra les temperatures més altes de l'estiu. Fa només unes dècades era habitual que durant aquest interval doncs, ens produïren una o dues onades de calor com les que estem vivint en aquests temps. La diferència amb l'actualitat és evident. Des de finals de maig estem registrant doncs, pràcticament una per setmana. Aleshores, avui podríem dir que comença a elevar aquestes temperatures i a partir de demà i el dimecres, doncs la calor tornarà a afectar de ple.
2: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Moment ara per escoltar tot un clàssic de la música italiana, una balada romàntica. Un tema profund, d'intensitat, d'estima, d'amor. Ens quedem avui situats a l'any 78, escoltant el tema Te amo, amb Umberto Tucci.

0: Així, escoltant, deixe alè desesperat de poder trobar el camí correcte, el camí per poder tornar a casa, llamando a la tierra.
1: Esperando contestación.
0: Escoltant aquesta clàssica dels M-Clan.

I avui arribem a les 9 del matí escoltant el grup The Clash i recuperant un tema de l'any 82, el Should I Stay, Should I Go. De quedar-me o de marxar, tu decideixes.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
1: procurar estar en un ambient fresc,
0: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
1: beure abundant líquids frescs,
0: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
1: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
0: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
1: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
0: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
1: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
0: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.
2: És estiu a Radio Pego.

0: It's so delicious. Everybody come capisce how to mambo. Italian.
1: Tot un clàssic. Així estàvem escoltant i recuperant aquest famós mambo italiano, una cançó de l'any 54, a ritme de la veu de Rosemary Clooney i de Melo Beanman. Amb aquesta cançó del més pur estil napolità. I d'un clàssic per un altre, però en aquesta ocasió de la dècada dels anys 50 a la dècada dels 90, quasi a portes de l'any 2000, arribaven New Radicals i aquest You Get What You Give.

dels New Radicals. Ens quedem situats ara en el 2001. Moment ara per escoltar la veu líder del grup Tequila. Ens quedem avui escoltant Ariel Roth. I a més recuperem el tema Quiero Besarte.

Un tema romàntic i intens, eh? Així estem disfrutant de la veu del grandíssim Diego Torres, el qual doncs, ens presentava aquesta fantàstica i meravellosa cançó a l'any 2000, La última noche. Seguim viatjant a través de la música. Moment ara per escoltar Aviador Dro amb tot un clàssic dels anys 80. Recordem La ciutat en movimiento.

Així, recordant aquest grup madrileny de música electrònica, es van donar a conèixer ja a finals dels anys 70, portes dels 80. Nosaltres avui els estàvem recordant Aviador Dro amb La ciutat en movimiento. I seguim recuperant altres clàssics en aquesta ocasió. Passem a escoltar tot un clàssic de Stevie Wonder. Una cançó que ens va presentar l'any 1973, You are the sunshine of my life. Eres el resplendor de la meva vida.

A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agrada conèixer coses noves? Si la resposta és sí, Descobrint els tresors de la Penya del Gat és per a tu. Divendres 10 de juliol, a partir de les 8:30 de la vesprada, viu una experiència única, una aventura pensada per descobrir l'entorn natural i cultural de Pego d'una manera divertida, educativa i emocionant. Durant unes 2 hores, les persones participants equipades amb mapa hauran de superar proves, resoldre endevinalles relacionades amb elements de context històric, de fauna i de flora locals, així com curiositats del municipi, al llarg del recorregut que passa per alguns dels espais més emblemàtics de Pego. Encertar els enigmes et conduirà fins a un tresor amagat. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i Les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. La música allarga la vida.

Els estàvem escoltant aquesta trio de germans, com ja els heu pogut comprovar en els Café Quijano, els quals recordàvem amb aquest èxit, el tema del 2001, una cançó que portava per títol Nada de Na. I dels Café Quijano, moment ara per escoltar el Cool for the Summer, una cançó de Demi Lovato i un tema del 2015.

bona cançó que explora doncs els desitjos íntims dels romansos d'estiu. Així estem gaudint de la gran artista Demi Lovato, com havíem presentat amb aquest himne pop. Eixe cool for the summer. Genial per a l'estiu. I d'un clàssic a fer un altre, però en aquesta ocasió amb un record dels anys 70. Exactament, any 1976, amb la grandíssima Tina Charles. I el tema I Love to Love.

0: un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
1: Som Radio Pego. A l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.

0: jo.
1: Una cançó que celebra, doncs, les petites alegries quotidianes de la vida. Un dia a dia, prendre un cafè, una copa de vi, disfrutar d'una guitarra. Destacar la importància d'un mateix, valorar el que teníem i viure, doncs, de forma autèntica. M'agrada. Amb el cantautor català, Joan Rovira.

grup britànic Black. Amb un missatge de resiliència, si estem escoltant aquest famós Wonderful Life, un tema històric. I d'un tema històric per un altre, perquè en aquesta ocasió donem pas i veu a la grandíssima Isabel Pantoja, amb la tona de Lleres, que t'hem situat al 2004, per avui recordant-los amb el tema El Moreno.

Estás a Ones d'Estiu. Radio Pego.

Ahí estem disfrutant d'aquest Dharma, aquest regal, aquesta bendició que li arriba a la vida per haver fet les coses bé. Sebastián Yatra en aquesta ocasió comptava amb la col·laboració de Rosario González Flores i Jorge Celedona. Del 2022 a un tema del 2004, ens quedem avui escoltant a la Carrau amb el tema de Matí.

Amb aquesta cançó a ritme de música folk en català des de Terrassa, si ens arriben com hem pogut comprovar i com havíem dit abans, el grup La Carrau, amb aquest exitós tema que ens van presentar el 2004, un tema que porta per títol De matí. A més, amb aquesta cançó i amb La Carrau, nosaltres avui arribem a les 10 del matí.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: I arrenquem aquesta tercera i última hora per a una servidora. Ja sabeu que l'ones d'estiu, la bona música i els temes refrescants continuaran acompanyant-te així des del ones d'estiu en Essència.8 fins a arribar a les 2 del migdia. Nosaltres, mentrestant, seguim viatjant a través de la música en aquesta ocasió. Escoltem un tema just de l'any passat, 2025, amb la veu del grandíssim cantautor italià, Eros Ramazzotti, el tema Mi Dia Preferido.

I de la veu del grandíssim cantant italià Eros Ramazzotti, entrarem ara a recuperar un d'aquests grans grups que van deixar una gran petjada, sobretot en els anys 90. Ens quedem avui escoltant a Los Rebeldes, amb un espanyol en Nueva York.

celebrem el que és la música caribenya, cançons d'estiu refrescant, un tema tropical que ens convida doncs, això, a ballar, a deixar enrere les preocupacions, gaudir dels dies calorosos de la platja, combinats amb bons ritmes i flencs. En aquesta ocasió, de la mà de Luis Fonsi i Karol G, una cançó que sonava en el 2018, Calypso.

0: A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agrada conèixer coses noves? Si la resposta és sí, Descobrint els tresors de la Penya del Gat és per a tu. Divendres 10 de juliol, a partir de les 8:30 de la vesprada, viu una experiència única, una aventura pensada per descobrir l'entorn natural i cultural de Pego, d'una manera divertida, educativa i emocionant. Durant unes 2 hores, les persones participants equipades amb mapa hauran de superar proves, resoldre endevinalles relacionades amb elements de context històric, de fauna i de flora locals, així com curiositats del municipi, al llarg del recorregut que passa per alguns dels espais més emblemàtics de Pego. Encertar els enigmes et conduirà fins a un tresor amagat. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i Les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Per inundar-nos de la calma, la calma i el sol.
1: Ràdio Pego està en estiu. Ven un bany de les millors hores musicals.

así disfrutando a que es canta català de la madre del Felipe Leandini. Escoltant-los i recordant-los amb el tema Boig, una cançó que ens van presentar al 2018 que pertenecia a l'àlbum Bona Sera, Senyorina. Seguim amb més bona música, canviant de fil, arriben els Green Day amb aquesta American Idiot.

i del rock, algo molt més ballable, més fresquet. Exactament, ens quedem amb aquesta boda de passió desenfrenada, d'una connexió intensa com el foc. Exactament, ens quedem avui escoltant Álvaro Soler, que en aquesta ocasió, en el seu tema Candela, compta amb la col·laboració de Nico Santos.

una gran essència de ball i calidesa cubana. Escoltem aquest fantàstic tema del 2022. Candela.

0: Remulla't aquest estiu en el teu punt del dial preferit. Connecta't en la 107.8. Ràdio Pego, sempre amb tu. Refresca't amb la nostra il·lusió. Sintonitza'ns.
1: Moment per rescatar ara un tema pop romàntic, un fantàstic tema que ens va presentar Alejandro Fernández, aquest grandíssim cantant mexicà en el 2018, i un tema que compartia junt al grandíssim colombià Sebastián Yatra. Amb ells recordem el tema Contigo Siempre.

tota una clàssica de l'any 94. Una cançó que ens parla, doncs, sobre un amor incondicional, la lealtat i el compromís per a tota una vida. New One Forever, amb la veu de Richard Marx. Ara i sempre.

0: Un cielo azul, una sombrilla roja, una toalla amarilla, una excursión a una cala, una siesta a la sombra, un cubo y su pala, un bikini al viento, un libro en la playa, un sentir que separa el tiempo, un helado en la tarde, unos pies en la duna, una cena que termina a la una, un aquí, una hora y una pregunta. ¿Será esto la felicidad? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
1: Som Radio Pego. A l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.
2: Exactament les 10 i 29 minuts d'aquest dilluns 13 de juliol. Nosaltres seguim viatjant a través de la música i moment ara per escoltar un tema realment desenfadat, fresc i ballable. Amb el grup valencià Cactus, els escoltem avui amb La Bachateta.

molta dolçura els hi arriba els Maroon 5. Per sopar, nosaltres avui escoltant-los amb el tema Sugar, sucre.

Sugar, com havíem presentat, recordant-los al Maroon 5 amb aquesta fantàstica cançó. I seguim amb més bona música, que són exactament les 10 i 35 minuts i nosaltres ara anem a canviar d'estil perquè ens anem a gaudir d'una gran banda del pop rock espanyol. Ens quedem avui escoltant els mallorquins Casa Rusa i els escoltem amb un tema del 2023, Tenemos una vida entera.

Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns. I d'ella a ella. Estàvem escoltant els mallorquins Casa Rusa i ara passem a gaudir de la música del grup canari Efecto Pasillo. Nosaltres avui els escoltem amb el tema Micaela. Mi morena.

I és que ells venen sempre carregats d'energia, eh? Així sabem com havien de presentant i escoltant Efecto Pasillo amb el tema Micaela. I és un moment ara per escoltar el Begging Jesus Held in Ice de Kelly Clarkson.

dos grans artistes espanyols units per una cançó. En aquesta ocasió amb una popular balada romàntica que ens va presentar la Índia Martínez en el 2022. Si ella supiera que en aquesta ocasió doncs, comptava amb la col·laboració del grandíssim cantant asturià Melendi.

0: Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9:30 a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.
1: Estàs a Ones d'Estiu. Ràdio Pego.
2: Des de Ràdio Pego nosaltres ens anem ara ràpidament amb un cant alegre i de celebració. Exactament ho fem escoltant el duo Gaità de Cai, amb la típica estampa festiva andalusa. Una cançó que ens parla doncs, de les seves festes populars, del bullici en les casetes, els farolillos... Exactament, ens quedem avui escoltant a De Cai amb la feria.

Una cançó que ens parla doncs, d'aquest dolor intens a l'intentar oblidar a la seva exparella. Però mentre ell doncs, veu una dolorosa contradicció, el desig desesperat d'aquest retrobament. Verdades afilades amb la veu del grandíssim argentí Andrés Calamaro i un tema que ens va presentar en el 2018. I una altra cançó que parla doncs, de patiment i de dependència a un amor tòxic és el tema que passem a escoltar a continuació i cançó en la qual nosaltres avui fiquem punt i final a la nostra selecció musical. Exactament, ens quedem escoltant el tema Diablo, un tema que ens arriba de la mà de Peret amb la col·laboració dels germans Estopa, un tema que sonava en el 2022. Una servidora diu adeu, però ja sabeu que és un fins demà, perquè com sempre puntuals a les 8 del matí tornarem a escoltar-nos, a sentir-nos, així en el Ones d'Estiu de Radio Pego. En la 107.8 de la FM. Ara ens deixem amb música encadenada, una gran barreja de grans èxits musicals d'aquesta nova temporada. Ja sabeu, bona música que us acompanyarà fins a arribar a les 2 del migdia. Sigueu feliços, una abraçada, ciao!

0: nosaltres. 107.8 Radio Pego. You can hear me on the radio. You wanna
1: turn me on, turn on your stereo. Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
3: procurar estar en un ambient fresc,
2: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
3: beure abundant líquids frescs,
2: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
3: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
2: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
3: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
2: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
3: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
2: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653-867-383.
4: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
5: Cuando me dice que pare.
6: O que quiere irse a casa.
7: Cuando no dice nada.
5: Pero veo que se agobia.
6: Todos sabemos lo que significa no.
7: No.
5: Si no entiendes un no,
6: eres un potencial agresor sexual.
7: No es no.
4: Respeta los límites, ¿sí
5: o sí?
7: Gobierno de España.
1: Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9 i mitja a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.
8: Acció Social de Acció Urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.

0: dies de sol.
1: A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agrada conèixer coses noves? Si la resposta és sí, Descobrint els tresors de la Penya del Gat és per a tu. Divendres 10 de juliol, a partir de les 8:30 de la vesprada, viu una experiència única, una aventura pensada per descobrir l'entorn natural i cultural de Pego d'una manera divertida, educativa i emocionant. Durant unes 2 hores, les persones participants equipades amb mapa hauran de superar proves, resoldre endevinalles relacionades amb elements de context històric, de fauna i de flora locals, així com curiositats del municipi, al llarg del recorregut que passa per alguns dels espais més emblemàtics de Pego. Encertar els enigmes et conduirà fins a un tresor amagat. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Per inundar-nos de la calma, la calma i del sol.
2: Se et pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.
3: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

107.8 de la FM.

en el cel i aprofita aquest recert per dir he nascut, he viscut i val la pena.

Ràdio Pego, 107.8, NFM.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego.
1: Vinc d'una ciutat mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
2: Vamos allá.

0: dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web. Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego 107.8 en FM. Come on.

0: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Radio Pego, una ràdio sempre viva.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego.
3: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.

0: Latina. La vida.
1: Sinopsis.
0: Objetivo.
2: Lema.
0: Filosofía.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com.

Ràdio Pego, la veu del poble.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
1: Procurar estar en un ambient fresc.
0: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
1: Beure abundant líquids frescs. Evitar...

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

0: Susana Alcoy.
1: Miguelito.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
2: Ràdio Pego, som la teva veu. Ràdio Pego.
3: Som la teua veu. Ràdio Pego. Ràdio Pego, som la teua veu.
4: Ràdio Pego, som la teua veu.
5: Ràdio Pego, som la teua veu.
3: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Chihuahua. Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
0: Ràdio Pego, www.radiopego.com. Ràdio Pego, @radiopego, està també a Facebook i Twitter.

circumstàncies no declarades, però no es descarta que es tracti de nous casos de violència.

0: 107.8 Radio Pego.
1: Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9:30 a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
1: Procurar estar en un ambient fresc.
0: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
1: Beure abundant líquids frescs.
0: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
1: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
0: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
1: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
0: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
1: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
0: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.

Du hast mich. Du hast mich.

Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.